Aquests són els nostres consells. Doneu brillantor a les plantes. La pols de les plantes dificulta la seva respiració i la filtració de llum, però si la fregueu suaument en la part interior de la pell del plàtano, les fareu netes i les hi donareu brillantor amb una sola passada.

coneguem les nostres dites i refranys. Una mà renta a l'altra i totes dues la cara. Fer favors afavoreix la mateixa persona que les fa.

0: amb l'Andreu de Serenal.
1: Soy Ana de Palma. Son Nani de Son Cotones.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
3: Ràdio Murta.
4: ¿Cómo te ha ido?

0: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Sé que me quisiste y yo a ti, sé que me jodiste yo a ti.

Aquests són els nostres consells. Taques de cireres. Per eliminar la taca que ha deixat una cirera a un teixit, fregueu la zona amb un pedaç humit amb aigua i amoniac. Després, ensabonau, rentau i aclariu.

Murta, si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Les cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, i sempre m'atendràs al pie del cañón con la emissora puesta en la ràdio.

coneguem les nostres dites i refranys. No t'alabis que no acabis. No alabar-se d'haver fet una cosa bé fins que la tinguem acabada.

0: na Batista da Rafal.
1: Ana Catalina das Foldas.
2: Ana Maria Madalena de Salanich.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Sabíeu que la Mancomunitat d'Esplà està formada per 13 pobles? Algueida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Sant Eugeni, Sineu i Villafranca de Bonany.

superiors. Som iguals en drets i valors. No s'acceptem cap menyspreu ni opressió. Volen respecte i llibertat d'expressió. Són dones i homes de coratge, de força, de lluita i de saviesa. Són persones amb un missatge.

Aquests són els nostres consells. Mocadors de seda. Els colors dels vostres mocadors de seda reviscolaran si poseu llimona dins aigua d'aclarir i, per donar-los més cos, poseu un pot de sucre en el darrer aclarit.

coneguem les nostres dites i refranys. El dimoni, quan no té res a fer, en sa coa mata mosques. Se diu al·ludint en els peresosos que no prenen mai una ocupació seriosa i s'entretenen en frivolitats.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Aquest divendres, dia 9 d'octubre, arriba Estàs de Vi a la plaça de Siglesi d'Espoble. De 12 a 1, vine a Binissalem. Vos esperam per tastar el vi blanc de celler José Luis Ferrer, una activitat gratuïta organitzada per l'Ajuntament de Binissalem. I recordeu, hi podeu venir en so tren d'Inca. Vine a Binissalem i gaudeix del vi.
2: Sintoniseu Ràdio Murta.

0: Aquest cap de setmana, Lluc acull la 31a Fira de la Serra de Tramuntana. Dies 10 i 11 d'octubre, des de les 10 de matí fins a les 6 de l'hora baixa. Vine i passeu molt bé amb productes de la terra, artesania i mostres d'oficis tradicionals, amb música i activitats per a tota la família. Vos hi esperam a Lluc, Ajuntament d'Escorca.
1: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat.

Aquests són els nostres consells. Formatge de Gruyère. Per evitar que s'assequi el formatge de Gruyère, hi ha una manera molt senzilla i eficaç. Se tracta d'enrevoltinar dins un pedaç humit amb vi blanc. Conservarà tot el seu aroma.

coneguem les nostres dites i refranys. Més aviat s'agafa un mentider que un coix. Els mentiders cauen aviat en les seves mentides.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estoy a fotut, l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just devora el parque de bomberos.
0: On? Polígamo.
1: En el Polígamo.
0: Ei!
2: A la màniga de Cala Milló arriba una nova temporada cultural amb 20 propostes d'octubre a gener. Exposicions, teatre, música, dansa, humor, circ, tallers i espectacles per tota la família. 4 mesos de cultura i entreteniment a l'Auditori de la Màniga. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
3: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
4: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
5: Y llegamos a la pregunta final. ¿Cuánto vale su casa? A, 500.000 euros. B, 550.000 euros. O C, 600.000 euros. La C, 600.000.
6: Lo sentimos. El precio de tu casa no se adivina. Se estudia, se analiza y se define con una estrategia. Porque una mala valoración puede hacerte perder tiempo y dinero. No te la juegues. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
7: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-20-10-17. 20-10-17, dilluns tancat.

0: Toma Miquel de Manacão. Arturo Rochelho da Palma.
1: Ana Maria de Pedra.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

0: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro: eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
1: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del Polígono Cambalero y en instaladoracardel.es.
2: Tens una pime? Tens futur. Amb Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
3: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
4: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
3: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
4: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
3: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
5: Aquest cap de setmana, Lluc acull la 31a Fira de la Serra de Tramuntana. Dies 10 i 11 d'octubre, des de les 10 de matí fins a les 6 de l'hora baixa. Vine i passeu molt bé amb productes de la terra, artesania i mostres d'oficis tradicionals, amb música i activitats per a tota la família. Vos hi esperam a Lluc, Ajuntament d'Escorca.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: A la màniga de Cala Millor arriba una nova temporada cultural amb 20 propostes d'octubre a gener. Exposicions, teatre, música, dansa, humor, circ, tallers i espectacles per tota la família. 4 mesos de cultura i entreteniment a l'Auditori de la Màniga. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 972-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

La ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'ho dic de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent, tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

nada en aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant calidad, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Ei!
1: Què vols, tu, meu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut, l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígano.
1: En el polígamo.
0: Ei!
2: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
3: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
4: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
5: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
6: Hola, com estem? Ai, ara avui m'he aixecada com a molt nostàlgica. Per això m'agradaria que a Ràdio Murta, amb Manu Blanco, posàs esos ojitos negros de Dúo Dinámico. Esos ojitos negros. Ai...

Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Piment.

0: menjaràs avui? A Xarop a Manacor ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, feta en llanes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegraràs dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en Sant Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en Sant Jordi, martes y miércoles cerrado.
3: Hola, bon dia, Ràdio Murta. Som en Jaume i te la bon dinca. En aquest primer dia sol·licitar una cançó, me pareix que es titula Catalina, per dansa invisible. I aquesta cançó la dic a la Cati Ramis i a totes les Catalines. Moltes gràcies. Adéu.

0: Restaurante Can Gefurt. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefurt. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. Can Gefurt.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Vicente, la Ràdio Morta. Són el Lluís Arinja. Mira, m'agradaria que m'escolta. Jo vaig escriure una llengua de man. Jalisco. Vull dir, Luis Mariano Jalisco i Violetes Imperiales. I entonces dediqueria, com sempre, en també a Barcelona, al meu cunyat, en Coloma de Son Oliva, després en el senyor Tomàs Navarro, la meva cosina, la meva germana, Maria de Petra, mis amigues, Blasi i Carmen, na Maria Magdalena de Santanyí, na Carmen de Sant Serra, i na Nàtia de Sant Oliva, de Francisca de Menorca. I bueno, pues nada, moltes gràcies, Manu. Fins una altra. Besito pels nens i per tu. I per sa mamà i per sa teva senyora. Fins a sa família. I per tota la ràdio morta, vale? Moltes gràcies, Manu. Fins un altre, adiós.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada. ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299. 656-81-2299. Geoval 8.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem preparar.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656 81 22 99 656 81 22 99. Geoval 8.

Aquests són els nostres consells. Relaxar els peus. Per tenir els peus relaxats i en bon estat, bolliu 100 grans de menta. A continuació, coleu i afegiu aigua freda i poseu-los dins un rivell. Deixeu els peus en remull uns 10 minuts.

0: Señor, falla. No vuelvas a apostar.
1: Hola, Radio Murta. Som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta i desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això mos fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Radio Murta.

0: Som en Jaume, vinga.
1: Bona xisca, Jaume, jo. Som la Maria, de Maracop.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio!

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

Aquests són els nostres consells. Rentavidres natural. La protó acumulada dels vidres se pot eliminar en ceba. Xapeu-la per la meitat i fregueu el vidre amb ella. Quan vegeu que està bruta, talleu una tallada i seguiu fent net el vidre. Veureu com queden perfectes, quasi sense esforç.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: A la màniga de Cala Millor arriba una nova temporada cultural amb 20 propostes d'octubre a gener. Exposicions, teatre, música, dansa, humor, circ, tallers i espectacles per tota la família. 4 mesos de cultura i entreteniment a l'Auditori de la Màniga. Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassar.
2: Sale a la venta la casa a 500.000 euros. ¿Quién da más? 530.000, tenemos 530.000. 580.000, 580.000. ¿Alguien da más? Venga, venga, venga.
3: Un momento. Vender tu casa no es una subasta. Y elegir inmobiliaria tampoco. No confíes en quien te diga el precio más alto. Confía en quien sepa cuál es el precio correcto. Confía en Fincas Fiol. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
1: Des de 1969, es cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
4: Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació. Molt d'anys, molta salut radiofònica. Adeu, adeu, adeu, adeu.

coneguem les nostres dites i refranys. Passa boca, mà es peix. Vol dir que la indiscreció en espatllar és causa de perdició.

0: Què vols, tu meu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo de Son Castelló, just davant el parque de bomberos.
1: On? Polígono.
0: En el polígamo.
1: Ei!
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
3: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
4: Aquest divendres, dia 9 d'octubre, arriba Estàs de Vi a la plaça de l'Iglesi del Poble. De 12 a 1, vine a Binissalem. Vos esperam per tastar el vi blanc de celler José Luis Ferrer, una activitat gratuïta organitzada per l'Ajuntament de Binissalem. I recordeu, hi podeu venir en so tren d'Inca. Vine a Binissalem i gaudeix del vi.
5: Aquest 17 d'octubre, prepara't per una hora baixa diferent. Arriba Hora Baixa a Bonamsa. Vine a dinar, queda sopar i gaudeix d'una hora baixa ple de música, festa i bon ambient a partir de les 6 de l'hora baixa i amb entrada totalment gratuïta. Dia 17 d'octubre a Bonamsa. Hora Baixa, menjar, música i festa amb llevant a vents. No t'ho perdis, t'esperam a Bonamsa.

0: calle del Conde Rebaza.
1: Ya soy una Catilla Campestilla.
2: Soy Catalina de Manacor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

0: vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som La Teva Veu.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant-se teva boca.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

Hola, soc Maria del Mar, bona. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
2: Aquests són els nostres consells. Fer netes les esgrelles. Després d'una torrada, podeu fer netes les esgrelles sense esforç si seguiu aquest consell. Mentre encara estan calentes, les enrevoltineu amb paper de diari banyat. Així s'ablanirà i vos donarà temps a disfrutar del menjar. Quan acabeu, podreu eliminar la grasa fregant amb unes altres fulles de diari.

0: Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
2: A la màniga de Cala Milló arriba una nova temporada cultural amb 20 propostes d'octubre a gener. Exposicions, teatre, música, dansa, humor, circ, tallers i espectacles per tota la família. 4 mesos de cultura i entreteniment a l'Auditori de la Màniga. Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardà.

coneguem les nostres dites i refranys. Beure molt i anar dret és raret. Significa que és molt difícil que no se perdi el control qui bou amb excés.

0: Què vol, Tomeu?
1: Ja m'han dit que has canviat el tractor.
0: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el Polígamo?
1: Ei!

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Aquest cap de setmana, Lluc acull la 31a Fira de la Serra de Tramuntana. Dies 10 i 11 d'octubre, des de les 10 del matí fins a les 6 de l'hora baixa. Vine i passeu molt bé amb productes de la terra, artesania i mostres d'oficis tradicionals, amb música i activitats per a tota la família. Vos hi esperam a Lluc, Ajuntament d'Escorca.
2: Este año tu celebración tiene historia. En Can Eduardo llevamos más de 80 años haciendo de cada reunión una tradición. Preparamos nuestros menús de grupo con el sabor auténtico del mar y las mejores vistas de Palma. Perfecto para comidas de empresas, cenas familiares o encuentros con amigos. Reserva tu mesa para momentos especiales en caneduardo.com. Can Eduardo, la tradición de comer bien.
3: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
4: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Viniquenella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Viniquenella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Viniquenella. El millor final per una gran temporada.
5: Anem a la Maria de Sant Miquel.
6: Som en Jaume de Porrell.
5: Anem a Margar de Sol de Pollença.
7: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: I doncs sí, aquí som en directe d'aquella manera, intentant sonar i anem amb una altra cridada. Bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
1: Amb en Lluïssa, Ninja.
0: Qui hem d'escoltar, Lluïssa?
1: En el fondo de mi alma.
0: I a qui dediquem?
1: Pues le dediquem a totes Terra de Morta, a tu, Estef, i els meus. Necessito per tots.
0: Gràcies, bones tardes.
1: Gràcies, bueno.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu. Ahir va haver sopar mallorquinista en Esbrollador.
2: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine. I torna quan vulguis. Esbrollador. Essència mallorquina.

0: 74.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullan 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullan 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
3: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
4: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
5: Descubre Tres Globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad.

0: Elige producto local, elige sostenible, elige agua, Tres Globs.
1: Així és, i és que Tres Globs serà un dels col·laboradors del programa especial en directe que farem a Inca en el dijous bo i que podreu veure simultàniament per Canal 4 Televisió i escoltar tant a Canal 4 Ràdio com a Ràdio Murta. Me'n vaig en el coll d'en Rabassa i ara torn.
2: Los domingos vuelven a tener sabor a fiesta. A partir del domingo 13 de septiembre, el Club Skoden Rabastas Torres os espera con música, buen ambiente y pan boli para todos. Así que ya sabes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, baile y cena. Ven a mover el esqueleto al Club Skoden Rabastas Torres. ¡Te esperamos!

0: Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrem som Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Així és, les bufetes i podren són Pardo, i vos cont que ja tenim dia per la trobada de Ràdio Murta 2027. Què te pareix? Per què no vas prenguent nota i t'apuntes aquest dia que te diré? Un dia serà un dia 10, un dia 10 d'abril del 2027, a Vinicomprat. Anem amb una altra cridada, bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerrem?
1: Anna Maria de Tetra.
0: Què hem d'escoltar, Maria?
1: Una cançó d'en Jorge Sepúlveda. Moltes regines, perquè n'escoltantes, ahir la vaig escoltar fa 24 hores del dia de la teva vida molta.
0: Ben fet, i d'on em posarem qualcuna. I aquí l'ho dic,
1: eh? L'ho dic és el meu fill. És el meu net, de tots. I a la Catalina d'en Rey.
0: Molt bé.
1: I a tots els que tenen la ràdio morta, i en especial a tu i a la teva dona i els nens, i a ta mare.
0: I de moltes gràcies. Bones tardes.
1: Bones tardes.
2: Viernes 9 de octubre. Bonagent se llena de música. Pamboli y Sebastián en directo. Ven a cenar, a cantar y a disfrutar. A las 8 de la tarde, 14 euros por persona con bebidas y postre incluidos. Calle del Ferro 12 en Santa Catalina. Reservas 971-452-515. ¡Nos vemos en Bonagent!
3: Encima las montañas tengo un

bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. I de mira, saps què faré? M'ha pegat per aquest senyor. Sí, sí, sí. Avui m'ha pegat per Jorge Sepúlveda. I doncs sí, ara escoltarem un parell d'èxits més. Èxits d'aquell temps, èxitos del recuerdo. I també escoltarem cançons relacionades amb la música, perquè aquesta setmana ha estat el Dia Mundial de la Música. I m'agradaria posar alguna cosa en relació a aquest dia tan especial pels professionals que ens dediquem a això i per la gent que li encanta la música, que forma part de la seva vida i del seu dia a dia. Fins aquí el programa d'avui. Amb un servidor, el teu amic Manu Blanco, qui t'envia una ferrada ben forta, i escoltarem bones cançons. Bones cançons. Sí, a part de la selecció musical sortirà, jo que sé, alguna d'en Julio Iglesias, que és el nostre número 1 de musical, nacional, internacional, sí, sí, sí. I altres cosetes, sempre amb bons consells, recomanacions i suggerències. Per vosaltres, guapos, i per vosaltres, les precioses oients que tenim a Ràdio Murta. Guapa, guapa, guapa. I mira que diuen que ara no se paren d'aquestes coses. Pues ja ho dic.

Des de 1969, es cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a sa carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: A Can Juanito, estem d'aniversari!
1: Molt d'any, molt d'any!
0: 116 anys!
1: Molt d'any, molt d'any!
0: Des de 1910!
1: Molt d'any, molt d'any!
0: Com a agraïment als nostres clients, farem aquest dissabte, dia 10, a partir de les 10 de matí, un gran tradicional berenar. I a més, de dia 10 a dia 12 d'octubre, tindrem un 20% de descompte en tots els fruiters i cítrics. Can Juanito, a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6 en 6, Sant Ferriol.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Instal·la un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Ei, tens pla per dijous?
1: Una nit d'estiu.
0: Xarop, peça música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts que dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.

Aquest divendres, dia 9 d'octubre, arriba Estàs de Vi a la plaça de l'Iglesi d'Espoble. De 12 a 1, vine a Binissalem. Vos esperam per tastar el vi blanc de celler José Luis Ferrer, una activitat gratuïta organitzada per l'Ajuntament de Binissalem. I recordeu, hi podeu venir en so tren d'Inca. Vine a Binissalem i gaudeix del vi.

Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Sintoniza 104.2 Mallorca y 90.8 Radio Muta Menorca. Recuerda todos tus éxitos y mucho más.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Pilotes originals. Podeu aconseguir un toc personal si afegiu a la carn picada unes salsitxes crues tallades a trossets molt prims. Feu una massa amb les dues carns ben mesclades. Notareu una gran diferència.

coneguem les nostres dites i refranys. Si caia una pedra del cel, m'encontraria. El sol dir qualque persona que té moltes desgràcies i que se considera perseguida implacablement per sa mala sort.